0: alcanza el 2,5%.
1: Sepan que Manlleu vive hoy el primero de los dos días de luto decretados tras la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años mientras se bañaban en el río Ter. Esta noche hay convocado un minuto de silencio y en Francia Josu Ternera ha recurrido su absolución por parte de la justicia francesa, un movimiento judicial que retrasa su entrega a España. Por cierto, que en Francia 160 personas fueron detenidas anoche en los incidentes registrados tras la derrota de su selección frente a España por 2-0. La semifinal del Mundial marcó un récord televisivo en nuestro país con casi 20 millones de espectadores únicos y una cuota de pantalla del 81% sumando todas las emisiones. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia, la de Avui Dimecres serà una jornada així molt adversa, segons EMET, per les altíssimes temperatures que esperem d'ací a només unes hores. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís roig per calor a partir de la una a les comarques litorals de València. Això és l'Horta, el Camp de Morvedre, la Ribera i la Safor. Podem arribar ahir fins als 42 graus. La resta de la comunitat estarà en avís taronja, excepte la costa de Castelló i interior nord, on tindrem avís groc pendents, a més de tot això, de les tronades que poden produir-se de vesprada en forma d'esclafits humits i que podrien desembocar en conats d'incendi. Precisament el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, està visitant ara mateix en directe una granja de Suevar afectada per l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, per a interessar-se per l'estat en què han quedat explotacions ramaderes com esta. I molt pendents de Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, on un edifici de tres plantes ha caigut per complet esta passada nit sense causar, això sí, cap víctima personal, perquè el veïnat s'havia desallotjat pocs minuts abans. Jorge Gil, inspector en cap dels bombers.
4: Hemos observado que había un solar que estaba en construcción, una obra que estaban vaciando un sótano y que se habían descalzado varias cimentaciones. Se ha procedido a hacer el desalojo completo del edificio y al minuto o dos minutos ha colapsado.
3: I contem també a estes hores reunió destacada, la que comença ara a les 10 a la Diputació d'Alacant, té a veure amb la possible candidatura d'Alacant com a capital europea de la innovació per a l'any 2027. Arribem així a les 10:05 del matí. Continua tota la informació, així, a Onda Cero.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia, el termòmetre continua pujant a poc, tenim ara mateix en estos moments 34 graus ja a Benassal, 35 a Xàtiva i Tavernes de la Valldigna o 36 a Muro i Xixona. Recordem, AEMET activarà a la una l'avís roig per temperatures de 42 graus, 42, a l'Horta, el Camp de Morvedre, la Ribera i la Safor. Avís taronja a la resta del territori, excepte el litoral de Castelló i interior nord, on ixe avís serà groc i ja de vesprada, esperem tronades puntualment fortes i acompanyades de granís que podrien produir-se a qualsevol punt de la comunitat. Molts municipis estan prenent ja mesures al respecte. El COI ha distribuït polseres entre els treballadors municipals que avancen un possible colp de calor de manera immediata, mentre que a Cullera els treballadors municipals a l'aire lliure acabaran avui la jornada a la una. Sagunt fa una crida a resguardar-se als seus refugis climàtics municipals, igual que València, on l'Ajuntament ha cancel·lat alguns actes de la Fira de Juliol i ha activat els canons d'aigua del bosc de la Devesa del Saler. Visita institucional destacada en una hora la que tindrem a València. Estarà a la capital Sara Hessen, que és la vicepresidenta tercera del govern central i ministra per a la transició ecològica. Visitarà a les 12 les instal·lacions d'AEMET a València en esta jornada, precisament, insistim, d'altíssimes temperatures que esperem. Precisament un estudi del Centre d'Investigació de la Desertificació conclou que les onades de calor i l'escalfament climàtic estan debilitant també les brises marítimes, que són un dels mecanismes naturals per a refrescar escarnos que tenim així a casa nostra. Arribem així a les 11 i 5 minuts del matí. Continua tota la informació així a Onda Cero.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí. De esto también. ¿Y de este?
5: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
6: Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
5: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
7: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
4: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: y en el déficit en el 2,6, sin cambios, porque el aumento del gasto en las medidas puestas en marcha hasta ahora se compensa con una mayor recaudación.
1: Y hay polémica en Cantabria después de que este lunes una elefanta muriera en el parque de Cabárceno en una lucha entre varios miembros de la manada de elefantes africanos. El ejemplar Zambi, una hembra de 50 años que llegó hace 32 al parque, murió por las heridas recibidas. Y hoy la Fundación Franz Weber ha denunciado que el parque de Cabárceno ha dejado de ser un refugio para ser un peligro para los animales. Redacción en Cantabria, María Agudo.
2: La Fundación pide una reflexión sobre el modelo de ocio del parque tras la muerte de la elefanta Zambi. Para los naturalistas, este tipo de parques que crean condiciones artificiales facilitan los encontronazos al no existir un verdadero espacio vital. También dudan sobre el impacto real en la conservación de la biodiversidad. Denuncian que Cabárceno no reintrodujo ni un solo animal en 23 años, lo que a su juicio desmonta el supuesto papel conservacionista. Critican que el parque se gestione como si fuera un parque de atracciones y alertan sobre la cantidad de visitantes y su acceso a estancias de los animales, algo que consideran completamente desaconsejable.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar en el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
4: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
3: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Sabíeu que el gelat és l'snack preferit dels consumidors durant els mesos estivals? De fet, el 39% afirma triar este aliment per a fer una picaeta enfront d'uns altres, com una bossa de creïlles, que només ho fa un 7,8%, o una xocolatina triada per un 6,8%. Doncs avui, en l'espai de la cooperativa Consum, anem a parlar de gelats, del seu origen, dels tipus i d'algunes curiositats, i ho fem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació de Consum. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
6: Hola, bona vesprada, Begoña.
5: Conta'ns primer quin és l'origen del gelat.
6: Bueno, l'origen del gelat és un poquet incert, no? Encara que existissin referències a begudes gelades o refredades amb neu o gel anteriors a l'era cristiana. L'elaboració d'aquesta mena de producte pues, ha evolucionat molt en els últims anys, revolucionant el sector i establint diferències segons el tipus de composició del producte.
5: I quins tipus de gelats trobem avui en dia?
6: Bueno, trobem dos grans grups. Els gelats de crema o de llet, que generalment tenen origen lacti, i després els gelats d'aigua, que generalment pues, estan fets amb fruites, i així trobaríem pues, també el tipus sorbet o esgranissats.
5: I tots aquests gelats, en quins formats i presentació podem trobar-los?
6: Bueno, n'hi ha moltíssims, no? Tenim el cucurutxo clàssic, que és una o diverses boles de gelat de crema, que es presenten dins una tulipa de neula, el tall de gelat, que seria d'un únic sabor, amb dos o amb tres sabors combinats, que pot acompanyar-se de neula o no, ahí ja al gust del consumidor. Després tenim el de palet, el gelat es presenta en un pal de fusta o plàstic per a consumir-lo més còmodament, són de crema o de gel, i després el flash, que seria un gelat generalment de fruites presentat en un envàs de plàstic.
5: I ens portes alguna curiositat dels gelats? Segur que hi ha alguna, no?
6: Sí, un parell de curiositats, com que, bueno, pues que a nivell mundial el gelat que més es consumeix és el de vainilla, i en el moment de l'any el que més gelats es fabriquen pues és ara justament al mes de juny. I a més, pues segons les últimes més dades de l'Associació Internacional de Productes Lactis, el rànquing del consum mundial de gelats pues, l'encapçala Nova Zelanda en una mitjana de 26,3 litres a l'any per habitant, seguida pues, dels Estats Units en 24,5, Austràlia 17, i el quart lloc és per a Suïssa en 14, seguida Suècia en 14 i Finlàndia 13. I bueno, i així està la curiositat, no? A Espanya, malgrat les bones temperatures i el consum, pues, bueno, el consum se situa entorn a 6,5 litres per habitant i any. Lluny pues, de les grans xifres dels nostres veïns totalment europeus, que sempre es veiem ahir en les pel·lícules menjant gelat,
5: sí, sí,
6: en gener, en desembre i
5: durant tot l'any. És veritat, que curiós, però això no vol dir que els gelats són només per a l'estiu, no, jo el consumís durant tot l'any.
6: Bé, sí, durant tot l'any, però generalment les dades es veu que sí, que el consumidor espanyol associa el consum de gelat encara a l'època estival, però bueno, cada vegada pues, tenim més opcions de sabors, preparacions i formes pues, que poden cridar-nos un poquet més l'atenció també en hivern, no? Que sempre ens crida l'atenció pues encara més.
5: Jo, per això deia que jo reconec que de vegades fa la temperatura que fa, m'apeteixo un poquet de gelat.

Viendo temps, esto no va ni de vencedores ni de vencidos, pues al final va a ser de vencedores y vencidos. ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo. Tú vas a comprarte un coche blanco, yo comprarme un coche roche, al final uno de los dos, si es pas dos, si son chermans, uno te quiere chiri al final. Uno tiene que estar en falla, tiene que estar contento. O sea, no va a ser, no va a comprar a todos. Así ni a, mira, tengo un informe así damunt de Pilar San Francés, un informe de que aporta el conjunto de la fiesta, ofrenda acto esencial emotivo, considera que el debate sobre la posible tercera jornada frente a abordarse con una mirada lógica. Además, si vosotros también me escalma, este es la nota de prensa que envía el Pilar San Francés, esta es la que envía la Seu Seria Mercat, que presenta al costat un informe técnico y rechaza la ampliación de la ofrenda a tres jornadas. A mi m'han dit unes 40 pàgines, així el tens, me'l llegiré en calma, per mi que me'l llegiré, però és que també hi ha, jo tinc massa feina i soc sols uno, ojalà quan ne siguem dos, entonces tindrem més temps per fer les coses, però almenys soc uno. Me l'he llegit per damunt damunt, jo sentia que el consejal el dia, lo de hasta inclús, les mascletats de esos dies d'ofrenda, un moment. Me da igual que es el sector que siga, l'agrupació que siga i d'on vinga. No desvistam un sant per vestir un altre, eh? O sea, no es que no se nos ocurrís, que la festa té que avançar, però no toques lo que ja està, si està bé. Entonces, les canastilles, per mi són els moments més bonicos que té, quan entra convento, quan entra el Pilar, quan entra Espartero, quan entra moltes falles que porten la canastilla, per mi és un símbol de respecte i de cariño a la Mare de Déu, ¿vale? La canastilla, que són enormes, que lluïsen una barbaritat, que la gent aplaudís, admira, i que me pareix també que una comissió vol... Va, anem a veure. Lo que no anem a fer això és un desfile militar, que ya en el seu dia se feu, con otros gobiernos. Y diguen, ¿has vist lo que durava, oro? Dic, mira, això és lo que durava, tenia una dona que li fum despeus de lo que ha corregut. Entonces, no, ni fem un desfile militar, això és una ofrenda. Se suposa, i és lo que jo pense, que això se fa per devoció, ¿vale? Que no tens hores. Que abran les falleres majors de València, són les falleres majors de València, ¿vale? Ningú té que decidir per les falleres majors de València. Això, primera i principal. No estic atacant a ningú, ni molt menys. Estic dient que teniu un foro maravillós, que és l'Assemblea de Presidents de Falla. Otros no lo sé. Boro Peiró ha defendido aquí 30 anys que l'Assemblea de Presidents és l'organisme més al·lucinant que té qualsevol festa del món, on els presidents se reuneixen una vegada al mes i parlen en la taula, debatixen en la taula, debatixen entre ells, debatixen i tal. Debatir, opinar. Però bueno, jo crec que és molt bonic. Ara... L'antesala de Emilio Polo sempre dia en Gloria Estiga, l'antesala del pleno de l'Assemblea és el pleno. Ara l'antesala de l'Assemblea són les redes socials. Perquè cada notícia que tu penxes, tot el món opina. Me pareix meravellós. Sempre que opines en respecte i tal i qual. Però està clara una cosa, jo estic mirant postures de diferents falles i diferents agrupacions, sectors i tal, tal, i te dic jo que van a haver vencedores i vencidos. Perquè, claro, ho esteu fent d'una forma... Jo penso que el que no pots fer és votar per el teu interès particular. I si tu estàs més afectat, hauries de demanar en l'assemblea als companys que són presidents de falla, igual que tu, dir-los, mireu, el meu sector, la meva falla, jo me sent perjudicat per això i per allò. No ho sé, tu el que tens que buscar és en consenso, buscar l'opinió, però no fer d'això una guerra, perquè s'està convertint en una guerra, eh? Algunos que tal, algunos que igual, molta gent que escriu, molts que són els que repeteixen que escriuen, que em pareix meravellós que la gent expressa la seva opinió. Però jo seguís defendent l'Assemblea de Presidents. Ahir, jo crec que és algo important que si ahir s'haguera votat negativament, no va a l'Assemblea, eh? A veure si m'entén, se queda en casa, se queda allí, ahí muere la proposta. Però jo no crec que no estigui oberta a l'Assemblea qualsevol proposta, qualsevol cosa, el que no podem estar és si atelles en l'Assemblea. Però bueno, espere... De veritat, que això no sigui vencedores ni vencidos. Jo, n'hi ha informes, n'hi ha coses i comentaris de carrer, de barra de bar que dic jo, que estic sentint que algunos m'agarren el cap. Ni Boro Peiró té la raó, Boro Peiró, l'única diferència, que té un micro on poder expressar-se, ja tres tenen les redes socials avui dia, ni tots tenen la raó. Però jo sí que pense que n'hi ha que pensar en molt de coco, perquè és una cosa molt important. Crec que és una de les coses importants que la festa de les falles s'enfronta en els últims moltíssims anys, ¿vale? I és algo tan tocho com és l'ofrenda. L'ofrenda mobilitza l'any passat a 120.000 persones, té pinta de que va mobilitzar a més persones encara, però el que n'has que argumentar, a uns diuen, és que, claro, això és la festa de les falles, i la festa de les falles el més important és la falla. Si tu en la teva falla apostes per la falla, si en la teva comissió apostes per la falla. És que, si obliguem el debat, va ser tan tocho i tan gran, tot el que anem a parlar, evidentment és la festa de les falles. Però fiquem en valor tots que és la festa de les falles, no fiquem en valor el nom falles. No, jo és que soy de falla, jo sí. Pues macho, a veure si la perdeu un poc més en la teva comissió, perquè planteu cosetes que... ¿Vale? Entonces, si tenen que ficar en valor, fiquem en valor de veritat. Però el debat no és que ara siga la festa de les falles, el debat és l'ofrenda, ¿vale?
És que si fas el

0: Etxes, xurats, xiquets, vale? Pues anem a argumentar coses. Però jo desvestir un sant per a vestir un altre, esta casa no ho defendrà. O sea, moltes vegades te diuen, no, és que lo que hay que hacer es cambiar no sé què, cambiar no sé cuántos, por... no toques res, o sea, no lleves coses. Jo me recordo l'exaltació de la Fera Major de València, per mi és l'acte dels actes, és l'elegància feta acte, però no és l'elegància feta acte, és l'acte social més important i més elegant que té la societat valenciana. Mira si t'ho porta ja a nivells exagerats. S'aplica a dir que suspendan les canastillas de flores, però per què? Però per què? No, és que se hace un poquito largo. Pues te quedes en ta casa, tu i la teva fallera major. Te quedes en ta casa. És que m'enfada, és que és veritat. No, és que el roche se hace largo. Pues te quedes en ta casa, te quedes en ta casa. Sopes i ja te ho contarà Boró Peiró quan siga el moment. Sencillo. I mentre que sopes, tu t'olvides tal i qual. Claro. Entonces, anem a fer les coses, pense jo, no, en serio. Que la festa és molt tocha, que la festa és molt gran, que pensem, que debatim, que consultem en els companys, en les agrupacions i en els sectors dels companys, en les falles companyes i dir-los... A mi me pareix bé, me pareix mal, però lo bonic és debatir. Si lo més gran que té esta festa les feies és obrir la festa al món i al món no, al fallero, que el fallero tu esta nit en vas a la teua falla, que imagina que lo que faran tots els presidents i yeah, senyores, això que fem? Pues mireu, això és un sector, és un altre sector, jo pense que tal, tu que penses, fas un debat en la teua falla i ja està, més és xulo. I després fas debat de la teua falla i tu te'n vas en l'opinió de la teua falla o del teu sector, la teua grup, això és el que tu creus que tens que fer. Però per lo menos debatim, però no convertim això en una guerra perquè no portarà ningú puesto. Saps per què? Perquè el qui és guanyant, igual dic repetir milions de vegades, aquella famosa vegada que jo baixava de l'Ajuntament de València, que se feien les assemblees allí, i digueren dos presidents, otra vez nos cargamos a la mesa, que era Félix, en este cas, i la seva taula, i jo no puc aguantar i dic, no, a Félix no te'l carregues, És la festa la que guanya i la que perd. Si això s'ha votat pa bé, la festa guanya. Si s'ha votat pa mal, en el any la festa se ressentirà. Entonces, que tinguem molt clar la gent que esto no va de vencedores ni vencidos ni de res personal, és, va de falles. I que los que avui estem així, en X temps no estarem. Però igual que jo no estava, i sí que estava amb abuelo i els meus antepassats, i sí que feren la millor festa, o m'han deixat la millor festa que ells han cregut, nosaltres tenim l'obligació moral de deixar la millor festa que vinguin enrere, ¿vale? I ja està, i cuidar les que vinguin enrere. He dicho... No sé, no, pero digo en serio, pero yo es que sí. No son hasta el problema si te es oportunidad
1: de pensar poder, en la fiesta.
0: De poder no debatir y poder hablar. En semisán de raspeis lo que están en plantan hui.
1: Toma.
0: En esta calufa, tía. Perquè ets tu l'ofici d'artista. S'ha suspès pràcticament tota la fira, bueno, s'ha suspès totes les activitats a l'àrea lliure, a Irona Torroja, tia, en l'últim moment, O sea, 8 i mitja, que crec que el comunicat. Sí. Però bueno, más vale per venir. Tenien por perquè havia anunciat a Emet i a Teco Valdeste que podia haver una... Lo que pasa en la Medusa, que era dicha bomba de calor,
1: sí,
0: ¿no?
1: Un
0: que
1: reventón térmico.
0: Reventón térmico, sí. Y tal, pues chico, pues se suspend y ya está, y no pasa
1: pues
0: res.
1: Pues sí, mejor, claro.
0: Sigue la fecha para el campeonato de... para la final de la Champions després, que era ir per exemple, s'aprofita el dilluns, que és la final de Truc per Xis Dominó, i quan sapia més guanyadors, un xicot de descans i s'empalma ja en la Champions d'Esplevac. N'hi ha que anar reubicant, evidentment, en este calor sí que és veritat que lo millor és quedar-se en casa, ficar la ràdio, sentir Onda Cero
1: i
0: estudiar Història de Benaguasil, per exemple, aprofitar el dia o fes un cursió d'inglès, el que tu vulguis.
1: Ahí tienes para rato, ¿eh?
0: I ja està, he dicho.
1: I ja està. Sí. ¿Y para hoy de la Feria de Julio?
0: Pa avui res.
1: Para hoy nada.
0: S'ha suspès tot. Està tot aplaçat, està tot reubicat i anirem comptant fetges, com avui actua Javi Vila, el bon amic Javi Vila i tal i qual, per exemple, el desplayback tal, el concert d'Ibero s'aplaça, evidentment en este calor la gent no va. De fet, hi havia un acte també d'una entrega de premis de la Universitat Politècnica en companyia de la falla o Universitat Politècnica, molt xulos, a més les falles i la ciència, la tercera edició anava a la Fira Major de València i de més, i este matí ens ha plegat un comunicat de l'Ajuntament de la Fira que també suspenen aquest acte i que ja buscaran una, la placen, ja buscaran una altra fecha, crec que és important també. I ja està, tu què vols?
1: Pues nada, jo te quería preguntar...
0: Menjar-me-lo de postre? Menjar melons? Tu
1: sí, jo te quería preguntar que què vas a hacer, qual és tu plan del domingo para ver la final? ¿Tienes plan ya o qué?
0: Pues estic també pendent d'una altra cosa.
1: A veure.
0: I n'hi ha preseleccions. A la mateixa hora, l'última. No sé el que van a fer. Si van a fer-la, si van
1: bueno,
0: a adelantar-la, si van a
1: atrasar-la...
0: Si m'ha atrasat, no ho sé. Entonces també estarem pendents perquè, claro, és una final de la Copa del Món.
1: És la final.
0: No ho sé. Estarem pendents també si ells, això són els delegats del sector el que dirà si... Entonces no ho sé. Jo veuré la final, sí.
1: Claro. ¿Y sabes con qué la puedes acompañar? Pues con cualquier producto de frutas bollo, por ejemplo, sobre todo de melons, exactamente. Ahí, sí, de esa sandía tan espectacular, reconocida con el sello sabor del año. Y ya está, y poco más, a disfrutar del triunfo de España.
0: Ya está. i el triomf a Espanya. Després, jo si vaig a celebrar-ho, perquè anem a guanyar segur, el 18 en Cirsa.
1: Hombre.
0: Casino.

0: de cap tipus d'informació. Per això, des de Compromís, anem a forçar que aquestes explicacions arriben i que facin públics aquests informes si és que de veres existissin.
1: I l'Ajuntament de València ha renovat el conveni de col·laboració amb la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana per a garantir la continuïtat de la Casa del Voluntariat. Així se refereix.

0: lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: Calor generalitzada i forta, però especialment concentrada a la Ribera, a la Vall d'Albaida i el Comtat, que marquen ara mateix la màxima amb més de 41 graus. Què tal? Bona vesprada. Avís roig per altes temperatures a l'Horta, Camp de Morvedre, la Ribera i la Safor. Taronja a la resta de València i Alacant i termòmetres una miqueta més frenats. Això sí, a Castelló. Risc d'incendis forestals màxim i extrem a tot el territori. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Jornada molt adversa, diuen des d'EMET, per la calor que estem tenint i que tindrem en els pròxims minuts i hores. Calor extrema, avís roig a les comarques litorals de València i avís taronja a la resta de la comunitat, excepte a la costa de Castelló i interior nord, perquè ahir l'avís per altes temperatures és groc. Ja de cara a la vesprada, també important, avisos d'EMET per tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades de granís. També en eixe format d'esclafit humit. Haurem d'estar pendents, per tant, de possibles conats d'incendis forestals. De moment, 1:52, la Ribera espera, com és costum, una especial incidència de l'onada de calor als seus pobles. Ja ho avançàvem en portada. La comarca va registrar fa només uns dies la temperatura més alta de tota Europa a la Pobla Llarga, amb més de 45 graus. Els ajuntaments han pres, clar, per avui, mesures especials. Onda Cero, la Ribera. Virginia Delgado.
3: Alcira s'ha posat a disposició de les persones sense llar el refugi climàtic de Creu Roja. També s'ha decretat el tancament dels paratges naturals municipals de la Murta i la Casella, així com del cementeri municipal. Acollir els operaris municipals que treballen a l'exterior han acabat la seva jornada laboral a la una de la vesprada. Per la seva banda, a Benifaió, el consistori ha suspès l'escola d'estiu i recomana als hostalers tancar les seues terrasses en les hores de més calor. A més, a l'Alcúdia i al Balat de la Ribera, l'entrada a la piscina avui és gratuïta. Però no només avui preocupen a la Ribera les altes temperatures, sinó també els fenòmens costaners que podrien produir-se de vesprada, com ara tempestes seques, ràfegues molt fortes de vent de curta durada o esclafits, com el que en 2022 va afectar la ciutat de Cullera i que va provocar la mort d'un jove i desenes de ferits en la celebració del Medusa Festival.
2: Avís màxim també al Camp de Morvedre per altes temperatures i pel risc extrem d'incendis forestals. Tenim ahir la Serra Calderona. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
4: Els termòmetres podrien aplegar avui als 42 graus en alguns punts de la comarca, per la qual cosa l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís roig durant les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol, mantindre's ben hidratats i extremar la precaució amb menors i persones majors. A Sagunt, a més, l'Ajuntament recorda que el municipi disposa de més d'una trentena de refugis climàtics. La preocupació se centra també en l'elevat risc d'incendis. Des de l'inici de l'estiu s'han registrat prop d'una decena de focs a la comarca, el més important a Estivella, on van haver d'intervenir fins a 5 mitjans aeris. Això se suma a la previsió de tempestes seques i fortes ratxes de vent durant aquesta vesprada, un escenari que incrementa el risc en un entorn molt pròxim a la Serra Calderona.
2: Este enèsim episodi de temperatures altes coincideix temporalment amb el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que és avui, perquè el canvi climàtic està cobrant-se vides, i un exemple destacat el tenim, qüestions de gestions i polèmiques a banda, el tenim a la Dana, Andreina Pietri.
5: Segons Ruth Moyano, representant dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, és necessari tindre en compte els reptes als quals ens enfrontem.
6: Amb l'objectiu de visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
5: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'Octubre, planteja com fer front a les seues conseqüències.